0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Ripollet Ràdio. 91.3, l'emissora municipal.
1: 25 anys.
0: 91.3, l'emissora municipal.

Vaig convidar-la a fer un cafè, com algú va fer quan jo era a Praga, però la conversa era impossible, una mica freda. Vaig dibuixar-li el meu carrer, la plaça i el metro i el Tibidabo, però era inútil, deia coses ben estranyes.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona ha aprovat aquest dijous definitivament el pla parcial urbanístic del projecte de l'Hospital Ernest Lluch i el barri que creixerà al seu voltant. Aquesta aprovació reflecteix la transformació del que ara són solars i gran infraestructures a la Nacional 150, la C58 i les vies del tren per ordenar l'entorn del futur hospital. A banda, es convertirà l'antiga carretera en una avinguda metropolitana que es convertirà en un nou eix urbà. El nou barri inclourà 752 vivendes, de les quals 403 seran protegides. Ripollet s'assuma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que s'ha celebrat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. El dimarts 22 de setembre, coincidint amb el Dia Europeu Sense Cotxes, es donarà a terme una sèrie d'activitats relacionades amb la mobilitat sostenible a les 5 de la tarda a les pistes de l'Esbar. En primer lloc, hi haurà un circuit de mobilitat segura a càrrec de la policia local, un memori de mobilitat sostenible i segura amb Casa Natura i una activitat en cadira de rodes a càrrec d'Entre Tots. I tanquem un punt d'agenda. Avui s'estrena Terra Baixa, la darrera obra teatral d'Amics del Teatre. Encara hi ha entrades disponibles a la seva web. El passi serà a les 8 del vespre al centre parroquial. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona ha aprovat aquest dijous definitivament el pla parcial urbanístic del projecte de l'Hospital Ernest Lluch i el barri que creixerà al seu voltant. Aquesta aprovació reflecteix la transformació del que ara són solars i gran infraestructures a la Nacional 150, la C58 i les vies del tren per ordenar l'entorn del futur hospital. A banda, es convertirà l'antiga carretera en una avinguda metropolitana que es convertirà en un nou eix urbà. El nou barri inclourà 752 vivendes, de les quals 403 seran protegides. Ripollet se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que s'ha celebrat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. El dimarts 22 de setembre, coincidint amb el Dia Europeu sense cotxes, es donarà a terme una sèrie d'activitats relacionades amb la mobilitat sostenible a les 5 de la tarda a les pistes de l'Esbar. En primer lloc, hi haurà un circuit de mobilitat segura a càrrec de la policia local, un memori de mobilitat sostenible i segura amb Casa Natura i una activitat en cadira de rodes a càrrec d'Entre Tots. I tanquem un punt d'agenda. Avui s'estrena Terra Baixa, la darrera obra teatral d'Amics del Teatre. Encara hi ha entrades disponibles a la seva web. El passi serà a les 8 del vespre al centre parroquial. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ràdio 91.3

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona ha aprovat aquest dijous definitivament el pla parcial urbanístic del projecte de l'Hospital Ernest Lluch i el barri que creixerà al seu voltant. Aquesta aprovació reflecteix la transformació del que ara són solars i gran infraestructures a la Nacional 150, la C58 i les vies del tren per ordenar l'entorn del futur hospital. A banda, es convertirà l'antiga carretera en una avinguda metropolitana que es convertirà en un nou eix urbà. El nou barri inclourà 752 vivendes, de les quals 403 seran protegides. Ripollet se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que s'ha celebrat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. El dimarts 22 de setembre, coincidint amb el Dia Europeu sense cotxes, es donarà a terme una sèrie d'activitats relacionades amb la mobilitat sostenible a les 5 de la tarda a les pistes de l'Esbart. En primer lloc, hi haurà un circuit de mobilitat segura a càrrec de la policia local, un memori de mobilitat sostenible i segura amb Casa Natura i una activitat en cadira de rodes a càrrec d'Entre Tots. I tanquem un punt d'agenda. Avui s'estrena Terra Baixa, la darrera obra teatral d'Amics del Teatre. Encara hi ha entrades disponibles a la seva web. El passi serà a les 8 del vespre al centre parroquial. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: és la una.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona ha aprovat aquest dijous definitivament el pla parcial urbanístic del projecte de l'Hospital Ernest Lluch i el barri que creixerà al seu voltant. Aquesta aprovació reflecteix la transformació del que ara són solars i gran infraestructures a la Nacional 150, la C58 i les vies del tren per ordenar l'entorn del futur hospital. A banda, es convertirà l'antiga carretera en una avinguda metropolitana que es convertirà en un nou eix urbà. El nou barri inclourà 752 vivendes, de les quals 403 seran protegides. Ripollet s'assuma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat que s'ha celebrat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. El dimarts 22 de setembre, coincidint amb el Dia Europeu Sense Cotxes, es donarà a terme una sèrie d'activitats relacionades amb la mobilitat sostenible a les 5 de la tarda a les pistes de l'Esbart. En primer lloc, hi haurà un circuit de mobilitat segura a càrrec de la policia local, un memori de mobilitat sostenible i segura amb Casa Natura i una activitat en cadira de rodes a càrrec d'Entre Tots. I tanquem un punt d'agenda. Avui s'estrena Terra Baixa, la darrera obra teatral d'Amics del Teatre. Encara hi ha entrades disponibles a la seva web. El passi serà a les 8 del vespre al centre parroquial. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Info Setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Bona tarda, són les 5 i 7 minuts. Benvinguts, benvingudes a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament a Ripollet TV a YouTube, també Instagram Live a Info Ripollet. Aquest és el programa número 712. És el 24 d'aquest any 2026 i el primer d'aquesta nova temporada 2026-2027 que ens atem avui, com a mínim aquí a l'informatiu. Des de dilluns ja la ràdio ja tira. Avui és dia 17 de setembre, és el Dia Mundial de la Música Country. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Què tal l'estiu?
2: Molt bé.
1: Doncs ja no ens en recordem, oi?
2: No.
1: També fem aquest programa el Jordi Puy, el control de so, realització de vídeo i a l'streaming, a la redacció, tu mateix, Marc Batalla, és Judit Josa, i a la producció i presentació, qui els parla, Toni Miralles. Ja ens hem presentat, així que ara repassarem el sumari de l'Info Setmanal d'avui.
3: Començarem parlant de la tornada de classe condicionada per la vaga del professorat i també veurem les obres de millora dels centres educatius i l'entrada en funcionament del nou edifici al Martinet, la construcció de la deixalleria i del carrer del Pau Casals, repassarem la diada, les inscripcions als diferents cursos, les festes del Pilar o la nova programació de l'Associació d'Espectadors. En esports trencarem el Campionat d'Espanya de patinatge artístic infantil i a la vi i també els èxits del tenis taula, entre altres notícies.
1: I en el bloc d'entrevistes tindrem a la coordinadora del Club de Patinatge Ripollet, Janet Ruiz, a motiu del Campionat d'Espanya, que tot just avui ha començat a celebrar-se a Ripollet fins al dissabte. També abordarem la situació del passatge Balmes amb Vanessa Bebaixa, veïna de la finca, i seguidament ens acompanyarà l'escriptora Laia Cabrera per parlar-nos de la seva obra de crim. I acabarem amb la directora i actors i amics del teatre, que aquest any reestrenen el clàssic d'Àngel Guimerà, Terra Baixa. Comencem. Estan escoltant l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7 de la tarda i cada 7 dies, com sempre, avui comencem amb el flash de l'actualitat informativa, també repassem els esports i avancem l'agenda de la setmana. Comencem parlant, com no, de la tornada a l'escola, que enguany ha estat una mica més complicada perquè va haver una vaga de professorat, també una alerta de pluges.
3: El dimarts passat, uns 4.770 alumnes i 3 a quart d'ESO estaven cridats a tornar a les aules, però a causa de la vaga del professorat del sector públic, moltes famílies van optar per deixar els nens a casa. La vaga va tenir un gran seguiment a Ripollet, segons fonts de l'Assemblea dels Centres Públics de Ripollet, amb més d'un 50% de mestres en vaga, a més de la meitat dels centres de la localitat. Dimecres 9 de setembre, quan semblava que tot tornava a la normalitat, la Generalitat va suspendre les classes pel risc de pluges torrencials. Ja dijous, el curs va arrencar al 100%. Entre les novetats destaquen l'entrada en funcionament del nou edifici de secundària de l'Institut d'Escola al Martinet i el pla de repintat dels centres educatius dels diferents edificis de les escoles Enric Tatxer i Pol i Gassó i Vidal. També destaca la impermeabilització de la coberta de l'edifici infantil de l'Escola Josep Maria Ginesta.
1: Justament, ara parlaves, Marc, l'hem esmentat, l'Institut Escola, el Martinet, funciona ja al seu percent, al 100% en el seu nou edifici. No obstant això, ha hagut un petit retard també en les obres, també va incidir la vaga i la pluja que van provocar que s'enterrarís el trasllat dels alumnes una setmana, però des de dilluns ja són al seu lloc.
3: El nou equipament de prop de 1.800 metres quadrats distribuïts en tres plantes, planta baixa, primer i segon pis, acull prop de 240 alumnes a les dues línies d'ESO del centre. L'Institut Escola al Martinet va obrir les seves portes l'any 2004 i el 2019 es va convertir en Institut Escola. Amb aquest nou edifici, el centre completarà el seu complex educatiu de primària i secundària situat al barri de Can Mas. A més de 8 aules de secundària, compta amb espais de reforç i optatives, aula d'acollida, sala de mestres i biblioteca. També espais de música, laboratori i tallers de cuina, fabricació i art. A peu de l'edifici on abans estaven els barracons s'ha fet un jardí amb taules, bancs de fusta i arbrat.
1: Més obres. Els pròxims dies començaran les obres de la nova deixalleria de Ripollet.
3: L'import d'aquestes obres ascendeix a quasi 1.600.000 euros, que serà sufragat en dos terços per l'àrea metropolitana de Barcelona i l'altre terç serà subvencionat per l'Agència de Residus de Catalunya. El temps previst per l'execució de les obres és de 10 mesos. Es construiran dos edificis d'una sola planta, un destinat a usos de les persones treballadores i el taller per la reutilització, i un altre que contindrà els magatzems de residus classificats.
1: També parlant d'obres, la setmana vinent s'inicien els treballs de remodelació del carrer de Pau Casals.
3: Són per un import de quasi 1.200.000 euros i un termini d'execució de 5 mesos. A partir de l'inici de les obres, el carrer Pau Casals es transformarà en un sentit únic de circulació descendent cap al carrer de Balmes. Aquest canvi permetrà l'ampliació de les voreres sense perdre cap plaça d'aparcament. Per evitar excessos de velocitat, s'instal·laran dos passos elevats a les cruïlles de Pau Casals amb els carrers de Rocabruna i de Doctor Vergós.
1: Parlem ara d'incendis, perquè malauradament Ripollet ha estat notícia aquest darrer mes per diferents successos.
3: El 5 de setembre es va declarar un incendi de vegetació, horts i a la zona de barraques, a tocar de la C-58. Les flames van obligar a tallar l'autopista, el que va provocar greus problemes de trànsit. Els bombers es van veure obligats fins i tot a atacar el foc amb l'helicòpter bombarder. A banda, el divendres 11, en plena diada, un incendi va afectar el bar musical All Right, situat al número 5 del carrer Pedró. Una fumera intensa i flames sortien del pis superior de l'establiment a través de la teulada.
1: Dimecres va produir un nou desnonament a Ripollet.
3: Unes 40 persones van secundar la crida de la PAH contra el desnonament d'una família vulnerable el dimecres al carrer Sant Jaume número 9. Les autoritats judicials, amb un fort contingent policial, finalment el van executar després de 5 alçaments. Segons fonts de la PAH, es tracta d'una família monoparental d'una mare i una criatura de 4 anys sense alternativa residencial. El pis desnonat és d'un fons voltor que no ha volgut negociar el lloguer social.
1: Fem la vista enrere. L'11 de setembre és la Diada Nacional de Catalunya. Com va anar, Marc?
3: Ripollet va commemorar divendres l'11 de setembre amb l'acte institucional i les ofrenes d'entitats i partits polítics al monument de Rafael Casanova, davant d'una plaça plena de gent abans de les 11. Enguany, com a novetat, dijous també es va celebrar la revetlla de la Diada i l'Associació Sardanista també va celebrar una ballada de sardanes de vigília.
1: Setembre és també sinònim d'inscripcions. De fet, tenim unes quantes obertes, Marc.
3: Comencem pel Centre Cultural, perquè un any més torna a Ripollet Escultura amb l'àmplia i variada oferta de cursos i tallers per totes les edats que s'organitza tant des de l'Ajuntament com des de les entitats locals, convertint els equipaments municipals en espais d'aprenentatge, trobada i benestar. L'Ajuntament posa en marxa cursos, tallers i activitats culturals als equipaments municipals, que compta amb algunes novetats com els tallers d'expressió artística per a persones majors de 65 anys al Cim Molí d'en Rata o nous clubs de lectura a la biblioteca. El Centre Cultural, per la seva banda, consolida la seva programació de cursos i tallers. Les inscripcions es podran fer del 7 al 21 de setembre, amb dos inclosos i mentre hi hagi places disponibles a ripollet.cat. Per la seva part, la biblioteca ofereix propostes adreçades a diferents franges d'edat i interessos, amb clubs de lectura dedicats a la novel·la, al teatre, la literatura jove, el còmic, els àlbums il·lustrats i altres formats literaris. Per un altre costat, el Consorci per la Normalització Lingüística ofereix un any més la seva oferta de cursos en català. Les inscripcions van començar el 14 de setembre i s'impartiran cursos des del nivell A1 fins al C2.
1: El Centre Cultural de Ripollet ha inaugurat aquest dimarts passat l'exposició I de sobte l'atzar, incerteses, destins i casualitats en la col·lecció del MACBA.
3: La mostra ocupa les dues sales del Centre Cultural amb una selecció d'obres que inclou principalment sèries fotogràfiques i instal·lacions de vídeo. Comissariada per Clàudia Elias, la instal·lació reflexiona sobre el paper de l'atzar en les nostres vides a partir de tres conceptes: la incertesa, el destí i la casualitat. La proposta reuneix obres de 12 artistes de diferents generacions i procedents. L'acte d'inauguració va comptar amb la presència de representants municipals del món de la cultura i de l'associacionisme local. Es podrà visitar fins al 8 de novembre.
1: Ara els diem un nom propi, Laia Cabrera, qui va portar el misteri a la biblioteca en una nova edició del Ripolletres.
3: Misteri, crims i secrets van protagonitzar la primera sessió del Ripolletres de la temporada. L'escriptora local, Laia Cabrera, va presentar el passat dijous a la Biblioteca Municipal Cròniques del Mal, formada per les novel·les Assassinato en la Casa del Pecado, Tul Negro, El asesino de novias i La sombra del pecado. La trobada s'emmarca justament en el cicle de Ripolletres dedicat a acostar autors i autores al públic de la biblioteca.
1: Entrem ara a octubre i amb el Centre Aragonès, que ja es prepara per les festes del Pilar.
3: El president del Centre Aragonès de Ripollet, Marcos Gallán, va presentar el dijous passat el programa de festes del Pilar 2026, acompanyat per José María Mur, Irene Fernández i Ángel Esteve. Un dels noms destacats de la programació és Roberto Siria, un dels cantadors de Jota més reconeguts d'Aragó, que actuarà a Ripollet acompanyat de la companyia artística Osca. La programació començarà el 19 de setembre amb el pregó i s'estendrà fins al 12 d'octubre. Durant aquestes setmanes hi haurà concursos, campionats, gastronomia i activitats culturals. Les festes del Pilar seran especials enguany perquè és el 30è aniversari del Centre Aragonès de Ripollet, que l'entitat celebrarà justament aquesta tardor.
1: L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell arrenca una nova temporada marcada per les obres que es faran al Teatre Auditori.
3: El Teatre Auditori del Mercat Vell obrirà la nova temporada el 25 de setembre amb un concert gratuït de la flautista ripolletenca Patricia Denó. Fins al febrer, la programació de l'Associació d'Espectadors reunirà nou espectacles de teatre, música i dansa amb noms tan destacats com Pere Arquillué, Imma Colomer, Marcel Tomàs i Maria Rodríguez. El tancament temporal de l'equipament per reformes obligarà a traslladar part de les activitats a espais alternatius. La temporada manté l'aposta per combinar figures consolidades, artistes emergents i diferents disciplines, amb almenys una proposta de dansa per arribar tant al públic habitual com a nous espectadors de Ripollet i dels veïns i dels municipis veïns. La 33a temporada de l'Associació d'Espectadors del Mercat Vell estarà justament marcada per les afectacions a partir del desembre de les obres del Teatre Auditori del Mercat Vell i també, compta amb la novetat enguany, que estrenen la col·laboració amb la Biblioteca de Ripollet per engegar l'activitat Llegir l'Òpera.
1: Amics del teatre, torna a pujar a escena aquest mes de setembre, concretament aquest cap de setmana, Terra Baixa.
3: Amics del Teatre de Ripollet es vesteix de gala per acollir una de les obres més universals de la literatura catalana, Terra Baixa, d'Àngel Guimerà. Però que ningú s'enganyi, no estem davant d'una simple peça de museu. Aquest divendres tindrem la primera representació a les 8 de la tarda al centre parroquial, dissabte també a les 8 tindrem el segon passi i diumenge a les 6. Encara queden entrades a la web d'Amics del Teatre.
1: Després podem sentir alguns dels actors i a la directora. Aquesta setmana les prediccions, si s'han complert, i han tingut un vespre de dimecres i matinada dijous molt delicats per les fortes tempestes.
3: Les previsions de pluja s'han complert i han deixat fortes tempestes que han afectat Ripollet, el Vallès i gran part de la província de Barcelona. El Servei Meteorològic de Catalunya ha donat per finalitzats a la primera hora dels avisos de del temps violent. Des de bon matí, la xarxa de carreteres ha retornat pràcticament a la normalitat. Les línies de bus que connecten Ripollet amb Barcelona, Sabadell i Montcada han estat operatives. Això sí, s'han registrat incidències a l'R4 per robatori de coure durant l'episodi de pluges.
1: Passem ara als esports.
3: Aquest dijous, divendres i dissabte, els millors i les millores patinadores artístiques d'Espanya de la Vi Infantil visiten Ripollet per competir en el Campionat d'Espanya la Vi Infantil de Patinatge Artístic al Pavelló Municipal d'Esports Joan Creus. El Club Patinatge Artístic Ripollet hi tindrà representació gràcies a Durne Isar Martí, Chloe Flor Martí i Marina Delfante Parramón, que competiran en la Vi, i Carla Cervantes Díaz Pinto, que ho farà en Infantil. Dos palistes del Club Tenis Taula Ripollet han aconseguit guanyar l'Open de Tenis Taula Olot, disputat el darrer dissabte 12 de setembre. Guillem Ros va guanyar la categoria de l'Open B de cadet, mentre que Lucas Pardo va aconseguir una nova victòria a l'Open, acabant aquesta pretemporada amb 3-3 en els tornejos disputats. Aquest cap de setmana, del 19 i 20 de setembre, es disputarà el primer Open català de la temporada amb una àmplia representació de palistes locals. L'escola Futbol Base Ripollet arrenca una nova temporada amb una clara aposta pel futbol femení. L'equip que entrena i juga al camp de l'Industrial és l'únic de tot Ripollet amb un equip femení absolut. Actualment milita a la segona divisió de la Federació Catalana de Futbol i començarà la Lliga el pròxim 4 d'octubre visitant el Barceloneta. L'equip ja està carburant i s'ha estrenat aquest darrer cap de setmana guanyant 2-3 al Sant Vicenç de Castellet. A banda, el club disposa d'equips a les categories inferiors amb equips tant a primera com a segona divisió de cadet i infantil, a banda de també a la B. El club encara cerca jugadores per completar els equips, una gran oportunitat per endinsar-se en el món del futbol. La Federació Catalana de Futbol ha fet públic el calendari i grups de tercera catalana. Una de les sorpreses ha sigut l'assignació del Pajaril al grup 7, on coincideix dirà amb Ronin Futbol Club, l'equip del popular influencer i streamer Ibai Llanos. Ronin visitarà Ripollet a la jornada 11 de la Lliga el 28 de novembre, mentre que la tornada serà la jornada 26 el 18 d'abril. La ripolletenca Edurne Díaz de la Serna està brillant als Estats Units, on continua la seva carrera com a jugadora de bàsquet. Edurne va guanyar la passada temporada la seva conferència i va ser seleccionada al First Team, un reconeixement que premia les millors jugadores de la temporada. Ara repassem el calendari esportiu dels equips municipals. Aquest cap de setmana arrenca la competició en el món del futbol. El Ripollet visita dissabte a les 6 al camp del Castellar. El futbol base Ripollet juga també dissabte a 6:15 al camp del Cardedeu i el Pajaril juga a casa a 10 minuts a les 6 el dissabte contra el Can Rui. En futbol sala, el masculí juga dissabte a les 6 a la pista del Castelldefels, mentre que el femení juga diumenge a 2:15 a casa contra el Santa Anna. I en bàsquet encara ens queda una setmana per començar i en tenis taula, com hem dit abans, tenim l'Open Català.
1: I acabarem ja amb l'agenda.
3: Comencem divendres tot el dia i dissabte pel matí tindrem el Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic Infantil i a la 8 al Pavelló Municipal d'Esports Joan Creus. A les 8 tenim el centre parroquial i el primer passi de Terra Baixa que repetirà dissabte a les 8 i diumenge a les 6. Dissabte a les 10 hi ha masterclass de fotografia de viatges al Centre Cultural. A les 6 és el pregó de les festes al Pilar al Centre Aragonès. Ja diumenge tenim jugateques ambientals al Parc de Pinatons i Maria Recordosa i del Massot a partir de 11:45. A 6:15 de la tarda hi ha concurs de truites i dolços al Centre Aragonès i acabem al Ball de la Gent Gran a les 6 a l'escola Ensem Clavé. Dilluns a les 3 hi ha jornada de formació d'intel·ligència artificial aplicada al comerç. Dimarts, dins de la Setmana Europea de la Mobilitat, tenim a les antigues pistes de l'Esbar un circuit de mobilitat i una gincama a les 5 de la tarda. Dimecres de 5 a 9 tenim una nova campanya de donació de sang al Centre Cultural. A les 6 hi ha Hora del Conte a la Biblioteca Municipal i acabem dijous vinent amb Tira la Canya, la primera edició al local.
1: Molt bé, doncs fins aquí el flash informatiu de la setmana. Moltes gràcies, Marc.
3: A tu, Dani.
1: Doncs nosaltres fem una pausa, de seguida anem amb la primera de les entrevistes. Avui al Club de Patinatge Artístic de Ripollet, que és l'encarregat d'organitzar aquest campionat d'Espanya infantil i a la B.
0: El 91.3, info setmanal.
2: A veure, 91.3. A veure, si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
4: A veure, que no sona, papa.
2: Los terneros, aquells que canten, que toquen música, que parlen, que són tres.
4: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet.
2: Això. Però a quina hora és?
4: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
5: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
6: Mama, vull ser artista!
5: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
7: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
8: Clar que sí! Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella aunque solo uno fuera.
9: Tant si ets amic dels llibres com si encara no has descobert que t'encanta llegir, els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres, un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
10: Va, cago en la mare que et va matricular.
9: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
11: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
12: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
13: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
0: El 91.3, info setmanal.
1: Avui ha començat a Ripollet el Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic, que reuneix durant 3 dies esportistes de les categories infantil i a la vi. La competició organitzada pel Club Patinatge Artístic Ripollet se celebra al pavelló de Joan Creus i la pista annexa amb participants arribats a diferents punts de l'estat. Fins al lloc de la competició s'hi ha desplaçat Marc Batalla. Veiem què li han

0: crec que tothom arribi sa i estalvi i que no hi hagi problemes.
1: Bueno, ahir no teníem llum, per sort, però avui sembla que les pluges estan donant una mica de tregua i podrem fer el campionat sense incidències.
0: Perfecte. Campionat d'Espanya de patinatge artístic a la vi infantil. Què suposa per Ripollet i el Club Patinatge Artístic a acollir un esdeveniment d'aquest calibre?
1: En principi, primer, és una manera de posicionar-nos en el mapa del patinatge. Ja hi som, però és una manera. I a més, per mi és la categoria més important, perquè és el futur del patinatge. Són els més petits i aquí es veuen, hi haurà les futures estrelles del patinatge artístic, tant masculines com femenines.
0: I aquí a Ripollet en tenim quatre, exactament, que participen.
1: Sí, quatre, i dues són de primer any, amb la qual cosa encara tenen l'any que ve per repetir categoria, que poden encara fer més. O sigui, estem molt satisfesos de la classificació.
0: Tenim nivell a Ripollet, llavors.
1: Sí, podem dir que sí.
0: Tot i ser una competició de la Federació Espanyola, el Club Patinatge Artístic s'ha volcat en tot moment en l'organització de tot l'esdeveniment. Quina feina us ha comportat?
1: Home, força, perquè hem de tota la part logística, des de la part logística de vehicles, d'accessos, de seguretat, fins i tot doncs, els programes d'entrenament, les persones que han de controlar la porta, és a dir, després els patinadors que surten a la cloenda i a l'obertura. És a dir, és tot un muntatge d'organització una mica complicat.
0: Tenim per davant tres dies frenètics, dijous, divendres i dissabte. Què ens espera?
1: Doncs espera un gran espectacle. Jo animo la gent que si pot venir, pugui venir. El tema és que aquesta tarda ja acaben els alevins masculins, demà acabaran ja els alevins femenins i el dissabte a la tarda seran com les finals dels infantils, dels millors infantils de tant masculins com femenins.
0: L'entrada és gratuïta i oberta a tothom?
1: No, fem una entrada de col·laboració perquè el club per organització també paga un cànon a la federació. Vull dir, no és gratuït organitzar un campionat perquè tota... N'hi ha un munt, n'hi ha com 20 persones, 12 jutges, més dos referís, més el streaming, tot això s'ha de pagar. Llavors l'entrada és una mica per sufragar tota aquesta despesa.
0: Exacte, tinc entès també que per la gent que no s'hi pugui apropar també pot veure-ho en directe a través de YouTube.
1: Sí, a YouTube tenim el canal de la Federació Espanyola i es pot veure en directe perfectament.
0: Confieu que un esdeveniment com aquest pugui generar interès en els joves i les joves de Ripollet de cara a practicar el patinatge artístic?
1: Home, jo crec que és un incentiu. El problema és que el pavelló és el que és i l'aforament és el que és. Però si hi hagués la possibilitat alguna vegada de tenir un pavelló molt més gran, l'interessant seria que l'accés als patins, o sigui, als jovents fos gratuïta i que poguessin veure això. És un espectacle.
0: Parlant específicament del Club Patinatge Artístic, quin és el seu estat actualment? Perquè ara arrenca una nova temporada i ho feu per tot l'UAL, aquí en un campionat d'Espanya, però com es planteja?
1: Bueno, el patinatge artístic té una casuística diferent, perquè nosaltres som any anual. Llavors ara ens espera, acabem de fer el campionat d'Europa, però ara ens espera la Copa Europa, que també portem quatre patinadors, i la World Roller Games, que també portem tres patinadors més. O sigui que a nosaltres ens falta el Mundial, que un any és Mundial, l'altre és World Games, i que al World Games participen totes les rodes, hockey, velocitat, freestyle, skateboard, i la Copa Europa, que es fa a Alemanya, que també portem quatre patinadors, que seria el símil amb el futbol, i per tot amb el símil, però el futbol a Conestitona com una UEFA. Llavors, és això.
0: Com descriuries el patinatge artístic? Què té, què aporta, que no puguin tenir altres esports, no? Com pot ser, per exemple, el futbol, que justament ho deies, que sol ser l'esport més important.
1: Home, té una vessant artística molt important. Vull dir, el patinador no només és un esportista, sinó que és un artista. Aleshores, s'ha de complementar amb l'expressió corporal, amb la música, amb l'expressió, i ha de connectar amb el públic, ha de tenir una performance, ha de tenir una part artística molt marcada. I ara, realment, es puntua molt quan un patinador connecta amb el públic.
0: Cap a on us agradaria que s'enfoqui el Club Patinatge de Ripollet? Quins objectius tenim?
1: El problema és el tema d'horaris, que hi ha molts esports que tots participem i fem servir les instal·lacions. Però m'agradaria que no fos només un club de competició, sinó que tingués espai per patinatge d'adults, patinatge de lleure... Tots aquests espais els deixem de banda perquè no dona per més. Però m'agradaria que fos un com molt més inclusiu.

0: per la més amateur i una més competitiva.
1: Exacte. I a la part amateur la tenim una mica deixada mà de Déu. Volem començar amb patinatge d'adults un dia a la setmana, perquè hi ha molta gent que deixa de patinar però li agradaria tenir un espai on poder continuar fent això. No de forma competitiva, òbviament, però una hora a la setmana que pogués fer-ho. Sí.
0: Tornant al campionat que ens toca avui aquí, a nivell logístic, parlem de patinadors de tota Espanya, de totes les comunitats autònomes.
1: Sí, només falta Ceuta, Melilla i Múrcia. Tota la resta de comunitats, tots tenen participació. I quan són categories petites, encara més, perquè hi ha molta més participació.
0: Parlant de categories petites, com es fa per compaginar, no, com és el nivell del rendiment de competició amb, per exemple, l'escola?
1: A veure, normalment un patinador és bastant organitzat. Necessita tenir bastant organitzats els horaris perquè hi ha molt entrenament off-ring. Vull dir, tenen que fer coses fora de pista com flexibilitat, preparació física, dansa. Aleshores, realment, un patinador té una vida sacrificada, però com ho fa de gust, ho fa bé. O sigui, és una mica similar a la gimnàstica artística o la gimnàstica esportiva o la rítmica. Aleshores, necessiten moltes hores fora de pista i llavors necessiten tenir molt organitzats per poder dormir les hores que toquen. També tenen que tenir una alimentació concreta. Evidentment, des de petits s'han de cuidar una mica més que la resta i moltes vegades no poden anar a compleanys ni les vacances. Per exemple, els patinadors que tenien que competir aquí, doncs a l'agost només han fet 10 dies de vacances perquè havien d'entrenar.
0: La modalitat que ens ocupa avui aquí és l'estil lliure.
1: Sí.
0: Per la gent que no ho entengui, què és aquest estil, què es valora, què valoren els jutges?
1: El lliure es fan sobretot salts, piruetes i després hi ha la coreografia. Després hi ha la modalitat de slow dance, que també practiquem nosaltres, el que passa que aquí no es fa, que és només com patinatge, simplement ballar. És una mica similar als balls de saló, però sobre patins. I després hi hauria la modalitat de show, que també en tenim, que seria un grup, que seria pues, sincronitzat 12 persones o 16 persones fent una coreografia.
0: Quin treball hi ha al darrere de cada coreografia? Perquè al final totes les passes totes estan coordinades d'una forma perquè es vegin de tal manera. Són molts mesos d'aprenentatge al darrere.
1: Sí, a més a Espanya som punters en coreografies. Tenim els millors coreògrafs, hi ha algun més italià, però bàsicament els coreògrafs que més de moda estan són espanyols. Bueno, primer que és una cosa molt especialitzada. El coreògraf munta, té com una feina de muntar i després hi ha pues, el que repeteix. Hi ha un altre entrenador que és el repetidor, que és el que aixeca la coreografia. Després estem els tècnics que passem a la part tècnica amb la coreografia tot adaptat.
0: Val, per anar ja acabant, creus que el patinatge se li dona la rellevància que hauria de tenir en el món de l'esport?
1: No, hauria de tenir una mica de més de visibilitat. Costa perquè bueno, la federació i la World Skate està treballant, però jo també treballo amb la World Skate, està treballant una mica per fer molt més obert i que hi tingui més difusió, però clar, primer hauria de sortir una mica més als mitjans de comunicació, que és la manera que es coneguin les coses.
0: Perfecte, ja per acabar, en mode resum, si et sembla, repassem exactament què tenim per davant avui. Avui tenim entrenaments, per la tarda tenim la primera competició.
1: Sí, aquesta tarda hi ha les competicions masculines, la prèvia classificatòria dels masculins infantils, que després el dissabte faran el programa llarg, i avui els elevins, que només tenen un programa, acaben ja.
0: Perfecte, i divendres, dissabte també?
1: Hi haurà les femenines, demà al matí fan les elevins femenines que ja finalitzen, i després a la tarda hi ha la prèvia d'infantils femenines i després la final, que només passen, són 28 patinadors, però només passen 20 a les finals.
0: Perfecte, doncs emplacem a tots els interessats a apropar-se aquí al poliesport, al pavelló, entrada amb aportació econòmica,
1: sí, sí.
0: O si no, connectar-se a través del YouTube de la Federació Espanyola.
1: Exactament.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Janet Ruiz, coordinadora del Club Patinatge Artístic Ripollet, i que vagi molt bé tot el cap de setmana.
1: Moltes gràcies i que així sigui, que tinguem sort.
2: El 91.3, Info Setmanal.
3: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
4: Si ets amic dels llibres, com si encara no has descobert que t'encanta llegir, Els divendres de 7 a 8 del vespre és el teu moment. Posa't còmode, relaxa't i escolta Temps de Llibres. Un programa pensat per gaudir dels llibres i oblidar-te dels problemes.
5: Va, cago en la mare que et va matricular.
4: Temps de Llibres, el programa que fa que t'entrin ganes de llegir-te a sobre.
6: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
7: No te quedes atrás
6: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
7: En Top Música Nueva.
6: Todos los lunes a las 9 de la noche aquí en Ripollet Radio.
8: Serendipia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.

0: Són les 5:38, i ja els volem parlar que veïns de la finca del carrer Balmes, entre els números 15 i 21, estan denunciant la situació d'abandonament que hi ha al passatge del carrer Balmes. Parlen d'acumulació de deixalles, de plagues, de perill d'inundació en cas de fortes pluges, com les d'ahir, ara ens explicaran, i cansats d'escrits, reunions, van portar el cas a l'audiència pública prèvia al ple del mes passat de juliol, i avui venen aquí a explicar-ho a la ràdio. Bona tarda, benvinguts.
1: Hola, bona
0: Vanessa,
1: tarda.
0: Diem per la inicial Vanessa UB, i també tenim el Xavi, que és veí també.
2: Bona tarda.
0: Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Primer de tot, les pluges d'ahir, bé, més o menys?
1: Sí, vam apropar-nos al foradet que un enginyer fa anys va decidir posar amb un mur que hi ha, que separa el parc del Carreró, per assegurar-nos que aquest foradet no estigués tapat de brossa i, per tant, no se n'endés la vivenda.
0: Val, així que ahir va haver sort, per entendre'ns.
1: Sí.
0: Doncs, Vanessa, comencem pel principi. Hi ha un passatge al carrer Balmes. Molta gent segur que l'ha vist, però igual no tenen ni idea què és aquella. Estem parlant de a l'alçada de la benzinera Galp, més o menys, no?, per allà davant.
1: De la BP.
0: De la BP. És el, diguem, a la banda, anant cap a, diguem, en direcció a Sabadell, per dir-ho així, a la banda dreta. A la banda habitada, no a la zona industrial. Doncs és ahí on està aquest passatge. Doncs quina és una mica la seva història? Que jo, el Xavi, tu ets dels que l'has vist fins i tot abans de que es fes, no?
2: Sí, i tant. Soc de Ripollet i és un carreró que jo visc allà des del 98. És un carreró deixat de la mà de Déu. O sigui, és un carreró que ningú declarava que fos seu. L'Ajuntament deia que era privat i els privats deien que era públic i ningú feia res. Ni s'asfalta, ni es posava clavegram, ni es neteja, ni res, o sigui, res. És una història que fa anys i anys que s'intenta fer alguna cosa i ningú sempre tira pilotes fora.
0: Això es va edificar l'any 75,
2: els però edificis abans era... de Balmes era el 75. Abans dels edificis era una riera, això era una riera. O sigui, és normal que corri l'aigua per allà. Després es va fer els edificis de la Balmes, que és l'any 75, i després es van fer els del carrer Calvari, les casetes que hi ha al carrer Calvari, que comuniquen amb el carreró.
0: I tu, Vanessa, des de quan vius ahir?
1: Fa 19 anys. Clar, nosaltres, per la memòria històrica, el Xavier ens ve molt bé. Jo no som d'aquí de tota la vida, però sí que la veintena d'anys que portem aquí no s'ha fet absolutament res. Llavors, es tracta d'una situació d'insalubritat que pensem i volem transmetre a l'audiència i a tothom que ens escolti, que requereix d'un exercici de voluntat política i de protecció.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona ha aprovat aquest dijous definitivament el pla parcial urbanístic del projecte de l'Hospital Ernest Lluch i el barri que creixerà al seu voltant. Aquesta aprovació reflecteix la transformació del que ara són solars i gran infraestructures a la Nacional 150, la C58 i les vies del tren per ordenar l'entorn del futur hospital. A banda, es convertirà l'antiga carretera en una avinguda metropolitana que es convertirà en un nou eix urbà. El nou barri inclourà 752 vivendes, de les quals 403 seran protegides. Ripollet se suma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que s'ha celebrat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. El dimarts 22 de setembre, coincidint amb el Dia Europeu sense cotxes, es donarà a terme una sèrie d'activitats relacionades amb la mobilitat sostenible a les 5 de la tarda a les pistes de l'Esbar. En primer lloc, hi haurà un circuit de mobilitat segura a càrrec de la policia local, un memori de mobilitat sostenible i segura amb Casa Natura i una activitat en cadira de rodes a càrrec d'Entre Tots. I tanquem un punt d'agenda. Avui s'estrena Terra Baixa, la darrera obra teatral d'Amics del Teatre. Encara hi ha entrades disponibles a la seva web. El passi serà a les 8 del vespre al centre parroquial. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Esteu escoltant Clàssics Contemporanis.

0: Són les 6.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu.
3: Us parla Mar Batalla Poveda. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona ha aprovat aquest dijous definitivament el pla parcial urbanístic del projecte de l'Hospital Ernest Lluch i el barri que creixerà al seu voltant. Aquesta aprovació reflecteix la transformació del que ara són solars i gran infraestructures a la Nacional 150, la C58 i les vies del tren per ordenar l'entorn del futur hospital. A banda, es convertirà l'antiga carretera en una avinguda metropolitana que es convertirà en un nou eix urbà. El nou barri inclourà 752 vivendes, de les quals 403 seran protegides. Ripollet s'assuma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat, que s'ha celebrat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. El dimarts 22 de setembre, coincidint amb el Dia Europeu Sense Cotxes, es donarà a terme una sèrie d'activitats relacionades amb la mobilitat sostenible a les 5 de la tarda a les pistes de l'Esbart. En primer lloc, hi haurà un circuit de mobilitat segura a càrrec de la policia local, un memori de mobilitat sostenible i segura amb Casa Natura i una activitat en cadira de rodes a càrrec d'Entre Tots. I tanquem un punt d'agenda. Avui s'estrena Terra Baixa, la darrera obra teatral d'Amics del Teatre. Encara hi ha entrades disponibles a la seva web. El passi serà a les 8 del vespre al centre parroquial. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio. Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio. Cançons que valen per mil paraules. Clàssics contemporanis.

0: La emisora municipal.
1: Puedes decir a quien quiera escucharte.
2: Son las 7.
0: 91.3
3: Ripollet Radio.
4: Info, butlletí informatiu.
5: Us parla Mar Batalla Poveda. La Comissió Territorial d'Urbanisme de l'àmbit metropolità de Barcelona ha aprovat aquest dijous definitivament el pla parcial urbanístic del projecte de l'Hospital Ernest Lluch i el barri que creixerà al seu voltant. Aquesta aprovació reflecteix la transformació del que ara són solars i gran infraestructures a la Nacional 150, la C58 i les vies del tren per ordenar l'entorn del futur hospital. A banda, es convertirà l'antiga carretera en una avinguda metropolitana que es convertirà en un nou eix urbà. El nou barri inclourà 752 vivendes, de les quals 403 seran protegides. Ripollet s'assuma un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat que s'ha celebrat del 16 al 22 de setembre sota el lema Mobilitat per tothom. El dimarts 22 de setembre, coincidint amb el Dia Europeu sense cotxes, es donarà a terme una sèrie d'activitats relacionades amb la mobilitat sostenible a les 5 de la tarda a les pistes de l'Esbart. En primer lloc, hi haurà un circuit de mobilitat segura a càrrec de la policia local, un memori de mobilitat sostenible i segura amb Casa Natura i una activitat en cadira de rodes a càrrec d'Entre Tots. I tanquem un punt d'agenda. Avui s'estrena Terra Baixa, la darrera obra teatral d'Amics del Teatre. Encara hi ha entrades disponibles a la seva web. El passi serà a les 8 del vespre al centre parroquial. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat o a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
6: Tiempo de libros. Presenta Antonio Lozano.
7: Empieza Tens de Llibres, ya sabes, el programa que hace que te entren ganas de leerte encima, tanto si eres amigo de los libros como si todavía no has descubierto que te encanta leer. Después del descanso veraniego, volvemos con una nueva temporada, la cuarta ya, y estrenando nueva sintonía, como seguramente ya habrás notado que tú en estas cosas te fijas mucho. Nos espera un programa intensito. Ahora mismo nos está esperando un gran escritor y luego nos vamos a poner en modo investigación, ya verás. Con Jordi Puy, Sergi Requena a los mandos y quien te habla, Antonio Lozano al micrófono, arranca el capítulo 32 de Tens de Llibres, Tiempo de Libros.
6: Tiempo de Libros, la entrevista.

0: crónica de noticias con la música, donde recordamos noticias pasadas y las canciones que se publicaron en esos años. El primer y tercer lunes de cada mes desde las 22 horas hasta la medianoche, con José Luis Palma, además de Alicia y Alester. Recuerda, crónica de noticias con la música, en el 91.3 de la FM y en www.ripollradio.cat.
1: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.

0: Són les 11.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Estàs escoltant SZona DJ a Ripollet Ràdio.